0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix Federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí, en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí,
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fas entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí, o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Valencianistas, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de Valencia Mestalla, la radio oficial del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
1: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu, perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
9: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: El balón para Lucas Beltrán, arriba ahí el vikingo.
2: Encara.
1: Lucas Beltrán, la coloca para Luis Rioja. Luis abre el balón, busca el lanzamiento. Luis, y la pelota se le escapa.
2: ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Se venga Sadik! ¡Empata! ¡Gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Sadik para vengarse! ¡Para empatar! ¡Para ficar! ¡El 1-1! ¡Inicia jugada del Valencia! ¡Ahí la tenía Lucas Beltrán y la colocata Luis Di Rioja! ¡A buscar el lanzamiento! ¡La pilota que se le escapa a Tapadilla! ¡Y ahí estaba Sadik Oportú para espentarla! ¡Para ficarla! ¡Dislaria y para vengarse del gol que había marcado en propia puerta! ¡Empata el Valencia la eliminatoria! ¡Sadik!
3: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Media Radio. La radio del sentiment.
1: Posición ofensiva. Ahora esa pelota ahí para Javi Guerra. El balón arriba. ¡Diego López, gol! ¡Diego López, gol! ¡El Guajín! ¡El Guajín! ¡El Guajín! ¡Diego López, gol! ¡Ahí estaba Diego López para empatar el partido! En el minuto 39, la jugada es de Javi Guerra. El pase que le dona Diego López. En segunda línea arribaba el Guajín. Y marca Diego López el gol del empate del Valencia. Así en Mestalla. Diego López, que ya va a marcar en la nada. En Vallecas, el gol del empate. Torna a marcar para Valencia, para donarle. Y se empat que ve Diego López, el Guajín, 1-1.
2: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: Lera Aguirre comenzava amb empat en Santander i ara a terra en Mestalla on tenim dos partits consecutius per a canviar el rumb. Este dissabte, des de les 8 i per VTF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, un partit que és un clàssic de la Lliga. València Athletic Club. Els lleons sempre són durs de pelar, però de Mestalla no es poden escapar més punts. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dissabte a Mestalla el debut de Javier Aguirre davant la seua afició. El València Athletic Club a la ràdio del sentiment. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
6: Hola, soy Carlos Alós. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà que trata de xuar, busca el passe per a Sadiq Umar. La té el nigerià, Sadiq, que se l'emporta Diego López. Se l'emporta Diego López. Gol, gol, gol, gol, gol. Diego López, gol.

les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media

0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Girós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923, el camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31 i després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'aquesta manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
2: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del València.
3: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: ¿Quieres vivir el Nou Mestalla con los tuyos? Siéntate junto a tus familiares, amigos o compañeros de peña formando un grupo en la fase 1 del traslado al Nou Mestalla del 14 al 30 de octubre. Agrúpate con quien quieras. No importa si os sentáis juntos o en zonas separadas en el actual Mestalla. Puedes crear un grupo con cualquier abonado o traer a alguien que no sea abonado pero que sea socio VCF antes del 14 de octubre. Para hacerlo es sencillo. De entre todos los que os queráis sentar juntos en el Nou Mestalla, selecciona a un capitán. Este será el encargado de crear el grupo en la web e invitar al resto añadiendo el ID de cada socio y su PIN. Cada miembro debe acceder y aceptar la invitación. Una vez finalice el plazo, el turno de selección de asientos lo marcará el promedio del número del grupo. El capitán será el encargado de realizar la selección de asiento de todos en la fase 2, a partir de noviembre. Importante. Esta es una fase 100% online, por lo que tienes desde el 14 al 30 de octubre para entrar tranquilamente en la plataforma y agruparte. Entra y crea tu grupo antes del 30 de octubre para vivir el Nou Mestalla con los tuyos.
5: Hola afición, soy Lajas. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.

0: Moments històrics del València.
1: Jo crec que això el definia perfectament, com era sí. Juan Sol. Era, ell era una persona noble, per això, noble, i el que tu has contat, no? I el que també, bueno, en aquell episodi com que li va costar el càrrec de delegat, pues en aquell moment ell ho va assimilar sí. De la millor manera, de la millor manera possible. Ricardo Arias Cendillo, vosaltres tindreu anècdotes mil, no?
2: Sí, a veure... Nosotros cuando...

0: en nada.
1: Y... Si el punchabas un poquet, enseguida votaba y cantaba, ¿eh?
2: Cantaba bien.
1: Lírico. Lírico.
2: Tenía muy buena veu, ¿eh? Sí. El tenor, bueno, esclavaba, ¿eh? O sea, sí.
3: No n'hi havia que forçar-lo molt. N'hi havia que esperar. I de repent, bam, se ficava a cantar. Era monstruo.
2: Jo crec que això és el millor record, eh? Sí. Que ens deixa el legat de Juan Crusol, no? Bueno, jo crec que, bueno, pues... Sempre, jo crec que sempre el recordarem, igual que el seu adeu va ser molt, molt sentit i molt volgut, eh? Jo recorde l'adeu de Juan Crusol també, va tenir una repercussió grandíssima, que això te diu, Ricardo, lo que era Juan Crusol.
0: Ten en cuenta que él en Valencia ha vivido casi toda su vida y se ha granjeado unas amistades que las ha conservado durante toda su vida.
4: Valencianistas, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
5: L'era Aguirre començava amb empat en Santander. I ara a terra en Mestalla, on tenim dos partits consecutius per a canviar el rumb. Este dissabte, des de les 8, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, un partit que és un clàssic de la Lliga. València Athletic Club. Els lleons sempre són durs de pelar, però de Mestalla no es poden escapar més punts. Te ho contem amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este dissabte a Mestalla, el debut de Javier Aguirre davant la seua afició. El València Athletic Club a la ràdio del sentiment.
6: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
7: Hola, soy Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del Valencia. Amunt!

0: bien Danjuma. Pues 4 minuts. 4 minuts de temps extra. Queden 4 minuts. Está Hugo duro en rampes. Está Hugo duro en rampes. N'hi ha que aguantar. 4 minuts de temps extra. 4 minuts de temps afegit. Quant ara juga el Racing de Santander ara. Vinga, sí, n'hi ha que fer ahir aquest últim esforç final de partit. Quant ara ataquen ells, busquen la centrada. Dins l'àrea atrapa Dimitrievski.
1: Bien, Stole, bien.
0: Atrapa Stole Dimitrievski. I aquest baló. I la pilota que va ser per al València. Per al seu porter. Allà va treure en llarg, Stole Dimitrievski, vinga.
2: Saca, saca l'equip, sàcalo, sàcalo d'ahí.
0: Torbi no que l'hauria tocar de cap, dient que se fa amb ella, se l'emporta dient. Ahí està el de Mali tocant l'arrere, però Torbi, no put arribar a Torbi que havia esbarat. Recupera la pilota Pablo García per al Racing de Santander, volen eixir el Itxer ràpid, ahí a la contra. Allà hi se baló, per al Racing. Tocant la Íñigo Vicente per a Pablo García. El balón de Velocian Herrere, Íñigo Vicente, Pablo García en la frontal, busca el llançament, Dimitrievski, Dimitrievski la parada, Dimitrievski la parada per evitar el gol del Racing de Santander, parada salvadora de Stole Dimitrievski, que
1: anava
0: ficat ahí Stole Dimitrievski perquè anava dins. Anava dins el llançament de Pablo García. Quina mà salvadora providencial Dimitrievski. Ara és córner que va trobar el Racing de Santander. La pilota mira el pal i la bola llunyera el València. Vol recuperar el Racing de Santander. Vinga, a veure que volem eixir ahí ràpid. I ahí ara n'hi ha targeta groga perquè han tret una contra. Sí, el Racing ha tret una contra el València. Quina parada de Stole Dimitrievski, mare meua.
1: Fuah, espectacular, eh?
0: Parada providencial salvadora del de Macedònia, eh? Perquè ja celebraven així el gol i ahí ha volat Dimitrievski, que ha ficat una mà espectacular.
1: Era Pablo García encima, eh? El futbolista que nos marcó con el Betis esta temporada.
2: No, ahí va dentro el balón.
1: Bueno, muy buena mano de Stole ahí.
0: Bueno, pues queda minut i mig. Queda minut i mig dels quatre que ha fet l'àrbitre.
1: La cartulina fue para Iván Martín.
0: A este final de partit. Vinga, a veure si tenim alguna. Nosaltres, en este final d'encontre. Balón que ficava Pepelu. Rechaza i que vol recuperar Harvey Elliot. Amb la pilota se l'emporta l'anglès. Estan agarrant-lo l'anglès. Ara en una espenta de Maguet. A Elliot continua el xoc. Balón de Haas. Buscant ahí a Danjuma. Danjuma arrere.
2: Si la pilota per a Pepelu. Tocant-la
0: Guido. Guido i Dien. Ojo que perdient el balón. La pilota ahí per a Villalibre, apareix molt bé Pepelu, més mal que estava ahí Pepelu. Arnau Martínez, buscant el passe per a Otorbi, Dien amb el baló, Dien buscant a Otorbi, a veure Otorbi, a veure Otorbi en el 1-1, que se'n pot anar a Otorbi, que se'n va Otorbi, Otorbi que se'n va per la banda, a veure que arriba Otorbi, busca la centrada, el baló, Hugo Duro fora, Hugo Duro fora, l'ha tingut Hugo Duro, Hugo Duro fora, mare meva,
1: que
0: estava ahí el gol. Estaba ahí el gol porque Otorbi lo había
1: fe
0: bé. Otorbi lo había fe bé.
2: Todo
0: había arribat Otorbi y ahí Hugo Duro la tingut.
2: Pero es Danjuma en definitiva quien se pierde el gol.
0: Ojo que el temps ya está cumplido y ataca el Racing de Santander. El temps ya está cumplido y ataca el Racing de Santander. Esta puede ser la última jugada, tenía que defensarla en todo. Defensa, defensa. Ojo, lleva los centrat. Sí. De que pitar ya. Eso se va a acabar. Ahí está Otorbi. El baló que troca Lluña. Y ahí está el final del partit. El final del partit. Empata 2. El València que empata, que trau un punt dels camps d'esports del Sardinero en l'estrena de Javier Aguirre com a nou entrenador del València. Oh. Un empat que ens deixa, continuem en llocs de descens a 5 punts. I estaríem a 2 ara del Racing de Santander. Volien la victòria, volien guanyar per eixir del descens, però almenys se quedem en eixe punt que ens deixa la taula de la classificació amb 5 punts i en la reacció, en la milloria, gràcies als canvis de Javier Aguirre en la segona part que ha provocat que el València pues, acabi empatant este partit 2-2 i sumant un punt en l'estrena, el debut de Javier Aguirre com a nou entrenador del València.
1: Miguel Ángel Bosio, valoraciones. Sí. Qué lástima, porque estábamos viendo la acción repetida de Hugo.

0: L'actualitat de l'Acadèmia en Sentiment UBCF.
1: Venga, vamos con el repaso a lo que viene por delante este próximo fin de semana en nuestra academia, empezando por el filial valencianista. Pablo Orts, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Víctor.
1: El Valencia-Mestalla, que juega este fin de semana frente al Cieza en la segunda salida consecutiva de las tres que tiene por delante el filial blanquinegro.
2: Así es, 2 de 3. Esperemos que a mejor resultado que la primera. No te diría ya de las sensaciones, porque ya hemos hablado molt del partido del Mestalla davant el Ilicitano, pero sí que allá, ¿no?, dels punts. Esperem que puguen sumar de 3, aconseguir la primera victòria, bueno, els primers punts fora de casa. Se està preparant el partit a consciència i és el que esperem de l'equip d'Òscar Sánchez.
1: Un pasito adelante, ¿no? Fora de casa, tratar de tener esa contundència en área propia y rival para evitar situaciones como la del pasado fin de semana y con confianza máxima en el buen hacer de los nuestros.
2: Sí, al final un poco pues el que ya venía comentando el míster y en lo que se anaba a incidir, que es en mejorar esa solidez defensiva en cuanto els moments en els que estàs dominant el partit, que és quan més viu has d'estar per a pues, tallar contres, per a guanyar duels en eixos possibles balons dividits que no te puguen generar ocasions de perill i sobretot, no?, pues, ser efectius en les dues àrees, tant en la contrària quan estàs atacant i aprofitar eixes primeres ocasions per a posar-te per davant del marcador, com el contrari, no?, quan apleguen eixes primeres ocasions que no acaben en gol i que el partit pues, vagi per un camí que te puga ser més beneficiós a llarg plaç. De fet, el Mestalla, pues, com fan habitualment els equips, no?, està tractant també d'adaptar-se als condicionants del partit. Així, per exemple, tenim la sort, no?, de tindre les instal·lacions que tenim a la Ciutat Esportiva de Paterna i s'està treballant, per exemple, és un detall, és algo que es fa habitualment, però s'està treballant en gespa artificial, a més, reduint un poc les dimensions, no?, per adaptar-se al màxim al que és el camp del Cieza, un camp que, per cert, ja coneguem esta temporada. Se van anar en pretemporada a jugar un amistós allí i és una instal·lació que ja pues, l'equip coneix i no te pilla de nou, no te val l'excusa de que te pilla de nou, encara que siga una superfície menys habitual per als nostres, i amb tot hi ha que anar a Cieza a emportar-se els 3 punts i aquell que vulga que es porta també una caixa de bresquilles. Això ja és qüestió de gustos.
1: Que esté de vuelta, que esté de regreso el Valencia-Mestalla el próximo fin de semana aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna tras el compromiso frente al Cieza con esos 3 puntos. Decías, vamos con todo y con Amos Guanyada.
2: Sí, está ya de tornada. Es el que la semana pasada ya estaba en condiciones de poder entrar en convocatoria. Nos va a considerar així porque venía pues, de ese periple internacional, también de llarg viatge, dies, pues, en este caso de trasllats, i es va optar perquè es quedara, no?, fora de la convocatòria, també després d'haver jugat sobretot aquest últim partit amb l'exigència que implica, i a partir d'ahí anar a veure, perquè està previst que torna a entrar en la convocatòria i que puga estar a disposició del míster, a veure si entra en substitució del sancionat Alejandro Panach o és una altra alternativa per la que aposta Òscar Sánchez. Ahí ja no entrem nosaltres. El que sí que podem fer és saber d'ell, no? I igual que vam fer abans de marxar, preguntant-li un poc per eixa experiència, per eixa internacionalitat, pues ara l'únic que puguem fer nosaltres és parlar amb ell i saber, no?, com està després de tot aquest període.
1: I això és el que ha hecho nuestro compañero Gonzalo Naya en la previa del encuentro del Valencia-Mestalla frente al Cieza.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención. Tiempo. ¿También jugó Xavi Nili en el Lleida o en el Girona?
2: El Lleida.
1: Sí, un gol de Pauleta o de Lana provocó la dimisión de Paco Roig.
2: Pauleta.
1: Sí, en la primera o en la segunda parte falló un penalti durante la final 2001 el Bayern de Múnich.
2: En la primera.
1: Sí, celebración emulando hinchar con un bombín. ¿Viola o Claudio López?
2: Claudio López.
1: Sí, Dorlan Pavón, ¿con B o con Nube?
2: Con B.
1: Sí, el Valencia fue eliminado en los penaltis en Copa del Rey ante el Guadix, ¿con Cooper o con Benítez?
2: Con Cooper.
1: Sí, según las imágenes de televisión, un gol de vaselina de Ilie al Mérida. Al poco tiempo de llegar, lo marca en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: Izquierda.
1: Sí, en 1998 o 1999 dejó Zubizarreta el Valencia.
2: 98.
1: Sí, marcó Sánchez presumiblemente con la mano ante Lazio o Leeds.
2: Leeds.
1: Sí, de blanco o de negro marcó Karev un gol a domicilio ante la Roma.
2: De blanco.
1: Sí, eliminó al Valencia de la Copa el año siguiente de ganarla en la Cartuja el Novelda o Osasuna.
2: Osasuna.
1: Sí, señor, pleno de Esteban Fernández. Inmenso ha estado nuestro participante de Valencia, 11 de 11 pleno para sumar el primero de esta tarde y para ponerse 1-0 en el marcador. Has estado sensacional, Esteban, cuéntame cómo te has encontrado.
3: Fortuna.
1: Fortuna.
3: Me la sé, ya está. Si es que esto al final es que las que te tocan te las sepas.
4: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio, tots els nostres partits.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
7: VCF Educa, Chermanor.
8: Miquel Belmonte, del Departamento de Metodología de la Academia, nos explica qué es Chermanor.
9: La Chermanor es uno de los grandes pilares de nuestra identidad, el que mejor representa a la sociedad valenciana, llena de unión y solidaridad. Dentro del campo se traduce en empatía, para ver cómo puedo ayudar a mi compañero o mi compañera en las distintas situaciones de juego, pero también en respeto y deportividad con árbitros y rivales. Fuera del campo, la Chermanor se vive en el día a día, con ese gran ambiente que se respira en la ciudad deportiva, pero también se ve reflejada en lo más duro. Cuando todos arrimamos el hombro, en mayor o menor medida, para poder salir juntos de una catástrofe como la de la Dana.
10: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencianista ahorra repostando. La salud valencianista a VCF Radio.
11: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació Te Dona Vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada, Rodi.
11: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
12: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
11: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
12: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
11: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
12: Importantíssima.
11: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
12: Ah, m'agrada moltíssim això.
11: Bueno.
12: A veure per on ixen estos.
11: Primera pregunta, doctor.
13: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
12: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
14: Soy Óscar Mouo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
12: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre